Què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart, de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada, i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda, que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera als 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El papa Leo XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 9:15 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montes a Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que ha començat a 4:15. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a més a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 11:45 del migdia, per l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el CCN indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació anomenada parada calent o mode 3. L'equip tècnic de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Fòrum. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

I want to thank me for believing in me and doing

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha arribat aquest matí a les 10:34 a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letícia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on està fent el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I precisament donem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara hi ha un carril tallat i uns 11 quilòmetres de retenció a la P7, al tram de Martorell en sentit Tarragona, a causa d'un accident. També està tallada la carretera nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a la demarcació de Lleida, a causa d'un altre accident. I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una futura vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 d'aquesta tarda en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I tenim més successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc. Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. Recordem que l'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 i va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions terrestres. I en els esports, recordem que avui el Barça es juga el pas a les semifinals de la Lliga ACB a la pista de l'UQAM en Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa amb més flow de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a...
4: A fer punyetes! ¡Vamos! ¡Tito! Espectacular.
3: Ojo, eh?
4: M'encanta.
3: Quines clavades foto, eh?
4: M'encanta este moment que comença hora llarga de desconnexió de tota la setmaneta.
3: Tertulieta.
4: Títers.
3: Mos abracem, mos veem.
4: Mos besem, fem l'heterocuriós.
3: És
4: després...
3: una teràpia, això.
4: Després comencem a ficar ja el 96.0, Tito, de la freqüència modulada. Antena Caro, quin millor moment que ficar-te a fer punyetes, un pelota sec, clinc, el divendres de la nit. Ja, Tito.
3: Ja la fem.
4: Tito, què?
3: No trobes que hi ha molt d'eco en esta sala?
4: Aquí això, Tito, veies si que sona per aquí?
3: A veure
4: que sona per aquí.
3: No sé, cada vegada hi ha com un eco més gros en aquesta sala,
4: Tito, aquí la gent està baixant.
3: Cada vegada són menys aquí, eh?
4: Aquí comença la calor i aquí la gent no vol vindre a treballar.
3: Jo no sé si és la calor, no sé el que és, però cada vegada, mira, van despegant i ja està.
4: Tots sabem que no estan per motius superimportants.
3: Sí, bueno, si tenen justificat, doncs... Lo tenen?
4: No ho sé, això és el que m'han contat.
3: No
4: he contrastat informacions, Tito. Però què?
3: Bueno, ara que dies de la calor, com ho portes, eh?
4: Bueno, així.
3: No ho sé, eh?
4: I ara estic intentant a veure si puc manar més i treballar menys.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Estàs pujant d'escalons com a Antena Caro?
4: Ho estic intentant, Tito.
3: No. Bueno, aquí Antena Caro estàs pujant molt, però, claro, com se'n van anant, doncs tu vas pujant, no? Cap amunt.
4: Que soc becari, Tito. Aquí
3: ara ets copresident, ja ets copresident del programa, ja.
4: Copresident?
3: Sí, home. Si jo sóc el president per antiguitat, tu jo ja...
4: Vaig començar com a mascota, Tito, jo sóc copresident, eh? A Florentinos a mi, saps? Què?
3: Hòstia, com a mascota aquí.
4: Com està? Tu saps alguna cosa de com està este país, per este país nostre, per aquí?
3: De moment, lo de la calor, eh? Jo sí. Trobo que això apreta molt per ser el mes de maig, eh?
4: Massa.
3: Home, massa. Que encara queda el juny. El juny encara queda tot l'estiu, encara han començat.
4: I després hi ha dues vacances en tot l'estiu.
3: Que se farà llarg per aquestes obres. I...
4: L'estiu llarg per les vacances curtes, Tito. I damunt en festes, quasi. Tu pensa que la veritat te'l trobes malament. Després, perquè si en festes...
3: Claro, entre setmana malament, fin de setmana festeta...
4: I xiqueta. Què?
3: Què? De què vols que parléssim avui?
4: No ho sé, tothom parla del papa, que si parla en català...
3: Hòstia, el papa.
4: Què?
3: Què trobes?
4: Que hauria de llegir en Tortosí. Que maco, Déu, què passa? Què?
3: Ara he sentit l'última notícia que sí, que parlarà, que farà la missa a Catalunya en català. Home, pues és lo mínim, no?, que pot fer, si ve en puesto que parli algo en l'idioma.
4: Després
3: no?
4: De que vos costarà 25 milions d'euros, euros europeus, 25, hòstia. Que vos costarà, què, Tito?
3: Hòstia,
4: per a què? Perquè vingui a fotre dos... No sé què deu fer, deu tirar aigua, fiquen un pic, no sé què li deuen fer la...
3: Però 25 milions a Catalunya, 25 milions a Madrid...
4: No, Madrid paguen espècies, estos paguen en gestions, de telecomunicacions... No, mira, locos no i tontos paguen. No, estos no paguen, estos fan... Aporten, col·laboren, eh? Però bueno, que també està bé, però...
3: Pues que vingui...
4: Què?
3: Que inaugure la Sagrada Família d'una vegada, perquè ve inaugurar la Sagrada Família, no?
4: Bé, la punta...
3: La creu aquella, pues que la inaugure i a veure si ja està sencera i ja podem parlar d'església.
4: Bueno, no, església no, eh? No és una església...
3: Santuària.
4: No sé què és.
3: No ho sé, un temple,
4: no
3: soc, al gros.
4: Sí, no soc molt del clero, jo, Tito. Te'n prometo. I... tema mundial, què?
3: Ja està aquí, el mundial, eh?
4: Estàs engorilat o no?
3: Bueno, no estic massa al cas, el tema futbol i això. Mira que avui teníem programeta
4: avui
3: de pilota,
4: avui. Podríem dir que és el primer programa esportiu de fer punyetes, eh?
5: tenim, avui tenim gran programa.
4: Dos dels grans de
5: roquetes.
4: De roquetes. De grans de dia i llegendes de nit. Tito, són els dos que ven. Espectacular.
5: Després.
4: Una de les associacions més antigues, eh? I que de les que sempre fan en col·laboració netes bones.
5: De les que sempre estan animant i sempre estan apoyant.
4: Tito,
5: Sort d'ells.
4: Si no, veríem per la tele sempre, Tito, però no despele sempre. Doncs
5: pues ara que parlaves del Mundial, jo l'únic que he sentit dir del Mundial, perquè, clar, jo me'n vaig cap a tres rames, saps?, més que la futbolística, que si hi haurà una nova pandèmia, que el Mundial l'accelerarà, que mos tornaran a tancar tots, que desastres... Jo he sentit això, veus? Mundial?
4: Jo del Mundial he sentit que els jugadors sofriran molt per altres temperatures, que serà un partit més lent, és com veure un Getafe-Rayo, saps? Que no té cap sentit, serà els partits així.
5: Sí, aquells que dius, bueno, falta una miqueta de velocitat, no?
4: I tema pandèmia, si em ve un altre, jo el que vull és que agafar la malaltia del prompte, anar-me'n i no sofrir més, no ets estat dos o tres anys tancat a treballar, i tot, jo vull
5: no
4: ser dos
5: sé.
4: Primers.
5: A mi em va assustar, ara que sóc autònom i això, ara estic patint per les nits. Ara per les nits ja no dormo tan tranquil com abans, saps?
4: Tu vas sentir la notícia i Amazon, 1000 caretes enviar, sí, costa el que costa, però ja.
5: I ara ho tinc aquí al cap, ja, per les nits. Rum.
4: Pues ja n'he setat.
5: Lo que sigue serà, ja ho abarcarem com poguéssim.
4: Ja està, i si tot va malament, és culpa de Pedro Sánchez, tita, ja que està tot pensat.
5: Tu veies aquells que estan a la casita de Batman.

0: 7 concerts, omplir 7 concerts d'estos multi a tope que fot.
1: Sí, sí, sí. Com si ho dius, això de multi què? Multi...
2: A full, abarrotau, que diríem aquí, que abarrotau.
0: A full, multinivall.
1: Però sí, Tito, sí, sí, 7 concerts i aquí només 2, veus? Tan malament no estem aquí, Tito. Tan malament no estem.
0: Però Madrid és Madrid. Madrid és Madrid.
1: Vinga, hi ha més llibertat.
0: Ara Florentino, si sortigués Florentino, diríem.
1: A veure, fes-me.
2: Para.
1: Fes-me Florentino.
0: Ara sortirà.
1: Tito, home. Tinc la pella que gira encara.
0: Madrid és Madrid. Madrid és Madrid. I ja està. Madrid és Madrid. Te vas quedar amb un Florentinat, m'agradar.
1: És que l'estic bé. Avui l'hauríem d'invitar, Florentinat.
0: Ahir es va dir que emprenyar, no sé si ho vas veure, ahir la nit a l'Hormiguero, que va anar lo que en teoria ha de ficar-se al
1: seu lloc. L'Enric.
0: L'Enric Riquelme, que va dir que té 37 anys i jo m'apareix que en té alguns més, perquè no ho sé, jo el vaig veure el molt... No sé si en té 37 anys.
1: No ho sé, home, l'hosté està cremadet, l'Onoi.
0: No ho sé, jo el vaig veure meu.
1: Però, Tito, jalen, eh?
0: No, si va fotre allà la camiseta, no sé si ho vas veure... i firmat que portava el contracte conforme... Era veritat.
1: Si em dius que em portava firmat amb la servilleta, jo em cago de puny,
0: ja,
1: Tito.
0: Sí, i ahir, no sé quan, ja vaig veure que era mentida. Que Haaland i el seu representat ja han dit que això és mentida. Que
1: I
0: no
1: ahir dijous va anar a Milenio 4, eh? Florentina, el dijous va anar a Milenio 4, imagina't, paranormal.
0: Però no sé si ho has vist, que el graciós saps què va ser de tot això. Claro, van estar Pallo a l'Hormiguero, Pablo Motos ja ho va dir, no? Hem convidat també Florentino, però Florentino mos ha dit pues, que té feina i que a l'Hormiguero no li fa falta. Però va dir que anava veient com anava el programa i diu, hosti, jo queria fer alguna cosa, saps? I va dir que fotre una llamadeta d'última hora,
1: no.
0: Se va acabar l'Hormiguero i el primer anunci d'Antena 3 va sortir Mourinho a la pantalla, allí tot en gran, en la camiseta del Madrid, i l'únic que deia l'anunci era sí.
1: Però anunci? No, pensem, eh?
0: Sí, sí, i després ficava vota a Florentino, eleccions del Real Madrid. Increïble, increïble. Allò es va dir que és una llamada d'última hora, eh? Fica això, ja.
1: Això també en parlarem després.
0: També he sentit dir que aquell anunci estava fet en la IA, que no era Mourinho, que també que no ho havia dit ell. També.
1: No, això també té una tertúlia, això de la IA. Aquí tothom fa el que vol, igual que l'Atlético de Madrid, que ens van fotre a tots vestits de lladres, sí, sí, de l'Atlético, tots vestits com si s'haguessin escapat de la presó, la sabreta de l'Atlético, a Pedri...
0: Ara es veu que es ficarà a sèrio tot això de la IA, també, perquè ja se n'estan anant de mare, ja, eh? Que si els avatars estos que suplanten identitats, que et fan dir el que volen... Estafes, bueno, ara m'apareix que hi entra una llei que ho regularan, mare, perquè ja seria hora.
1: Veus, Pedro Sánchez, pobret, tant que el critiquen i encara mos fan una llei perquè no mos faguen...
0: Com aguantes, Tom, eh?
1: Perquè té dos o tres llibres de...
0: Com aguantes, Tom, el govern?
1: Tito, perquè ell no sap res, Tito.
0: No sap res?
1: Ell no sap res, que és cego, com penses que ha arribat a ser un ignorant? Només pots arribar a ser president d'Espanya sent un ignorant, Tito. No tenen
0: els seus voltants només n'hi van passant, desastre.
1: Presuntament, que vos fotran tancada a la ràdio, Tito. Tot és presuntament, eh?
0: Bueno, n'hi han de presuntos i m'apareix que ja n'hi han.
1: No, tots són presuntos.
0: N'hi han de tots.
1: Però presuntament, eh?
0: Però n'hi han uns quants de presuntos, eh? Quan n'hi han tants...
1: Problemes, Tito. Un far de treballar que mos fotem perquè paguéssim coca i putes els polítics que no foten el valor l'aigua, eh, Tito?
0: Que haurem de censurar aquestes paraules també, eh?
1: Senyores que fumen i mitjà blanc. Algun Déu, Tito. Pues bé,
0: bueno, què? Jo ja tinc ganes d'entrar, perquè avui el tema serà bo, avui de l'entrevista, eh? Tenim moltes coses que parlar, jo m'apareix que ja aniria ja directament, sí, ja en busca d'ells.
1: Pues, sí.
0: Però abans ja ho saps.
1: Abans? Però no. Lo bo d'avui és que per fi un oient mos ha fet una petició, Tito.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Què dius? Espera.
1: Bravo.
0: Home, això s'ha de celebrar, eh? Que això és novetat.
1: Potser tenim problemes perquè igual tenim d'influències, però m'ho ha demanat ella, tinc la prova del WhatsApp i tot, mon germà.
0: Ah, sí, tenim proves i tot, així.
1: Mon germà, tranquil·la, la fiscalia i la UCO i tots aquests que no m'investiguen, que tot ha sigut que ell m'ha dit, vull que em fiquéssiu esta cançoneta, Tito.
0: Anem a ficar-la, va, ja la tinc preparada.
1: La tens preparada?
0: I després la comentem, a veure si té bon gust.
1: Mon germà, Samuel del Valle, bueno, mon germà, sí, Samuel del Valle, no, mon germà no.
0: Samuel del Valle. A veure si té bon gust, vinga, va.
1: A veure, Tito.

0: Ui,
1: vamos, Tito.
0: Pues té un rotllet.
1: Què?
0: Té un rotllet així guapo, no?
1: Pensa que diries que és l'últim que edifica amb la cançó que demana.
0: A mi no, trobo que l'han encertat, sí? Tenia un rotllet.
1: Vinga, va.
0: Per a l'estiu, així,
1: allòs... Que m'estic fent gran.
0: Una terrasseta, la musiqueta, sí? Pim-pam, pim-pam.
1: Un clinc-clinc.
0: Un clinc-clinc.
1: No te n'oblides mai, del clinc-clinc, Tito.
0: Tu sempre estàs en un clinc-clinc.
1: Sí.
0: Jo sempre me'l deixo, tu sempre estàs...
1: Tinc un problema que algun dia intentaré solucionar, però, Tito, ara no mos fiquéssim en pequeñeces. Què?
0: Què? Entrem ja al tema d'avui?
1: Va, Tito, fot-li.
0: Fotem l'entrevista ja?
1: Fot-li l'entrevista, va.
0: Vinga, va. Pues sí, Calo, avui tenim el programa una mica tenyit de blaugrana. Però una mica.
1: Se nos va el cartó, Tito.
0: Tranquil·litat, que si sou del Madrid també podeu quedar-vos. No tanqueu la ràdio encara, eh? També vos podeu quedar. Ens visiten dos veïns de casa, dos persones ben conegudes per aquí i que venen representant la penya barcelonista Montcaro de Roquetes.
1: Vamos, Tito, aplaudiment! Tito, aplaudiment!
0: Tenim els estudis el seu president, el senyor Ramon Pardo,
1: molt honorable,
0: i el membre de la Junta, Alberto García. Amb ells parlarem de futbol, de penyes, de viatges, d'activitats i de tot allò que es pugui explicar. Vale? I del que no es pugui explicar, ja veurem si us ho traiem igual. Ramon i Alberto, gràcies per haver vingut. Sigueu molt benvinguts a fer punyetes!
1: Vamos!
0: Bona nit!
1: Bona tarda. Bona nit. Tito, espera, que tinc que fer el primer que faig quan vaig a la pella. El primer que faig a la pella és això. Vale, ara em sento còmode ja. Molt
0: bones,
1: molt honorable Ramon. Alberto.
2: Bona tarda.
1: Benito para la gent de la ciutat de Roquetes.
0: És Benito?
1: Benito per la ciutat de Roquetes.
0: Quan he dit el nom oficial, Alberto, allò és que dius...
1: Han vingut els dos, Alberto i Benito, els dos. Bones, què?
2: Bona tarda.
1: Esteu preparats?
2: Estem preparats.
0: Sí. Bueno, hem de dir la gent que no ho veuen. Després ja ho veuran a la foto, però hem de dir que tots en la camiseta aquí del Barça, que mos han portat les camisetes de la penya.
1: I m'han encertat la talla i tot.
0: A un l'he encertat, a l'altre l'he ajustat.
1: Li falta una X. Bueno, va, qui dispara primer? Expliqueu-mos com va començar esta aventura.
2: Pues bueno, això va començar després de guanyar la Copa d'Europa, de la primera, del Barça. Uns jovenelos que anàvem por ahí de festa van voler fer una penya a Roquetes. La majoria érem de l'Arrabal, o sigui que tot se va muntar pels bars de l'Arrabal, però van voler que sigués de Roquetes. I llavors pues, vam agarrar i vam intentar buscar gent, socis, ja de cop, vull dir, abans de muntar la penya ja volíem un munt de socis.
1: Aquí una estructura
2: fàcil. Home, claro, que tinguéssim ja una base, i quan teníem la base, pues, vam començar a fer els papers, i a muntar la inauguració, i parlar a l'Ajuntament, i molt bé, vam fer l'escut, el senyor Joan Ologaray,
1: hòstia,
2: va fer l'escut de la penya, i així vam arrencar.
1: Que tinc entès que potser ahir va ser el vostre aniversari?
2: El dijous, sí.
1: El dijous?
2: Sí. 32 anyets.
1: 32 anyets, saps, Tito? 32 anyets. Uns xicuelos. Va soltar un noi huevos.
0: A que no n'hi ha? Pam.
2: Així va ser.
1: Així va ser.
2: Més o menys va ser així.
1: I a partir d'aquí què?
2: A partir d'aquí endavant. Actualment som 300 socis.
1: 300 socis? Molt bé,
2: I molt bé, anem molt bé en totes les penyes, fent els viatges a Barcelona. Ja ho saps tu.
1: Sí, ja ho sé. Algú me deixeu vindre allà callar?
0: Algun, no pots anar molt tampoc.
1: Ja,
0: és que som... Deixes marca allà.
1: Tots sabeu que sóc una miqueta pesat, la gent vol dormir...
0: Vius lo partit a dins del camp intensament, a punt de l'expulsió...
1: Vius una expulsió...
2: Bueno, sempre acabes en targeta groga.
1: Sí. En això, per no carrer ascensió, no es va ajudar. Perquè després tinc una cançoneta que ja la cantaré, que és molt... Crec que està molt bé. I tu, Alberto, què? Tu quan te vas unir a aquesta aventura?
3: Doncs pues jo crec que em vaig unir sobre l'any 2006.
1: 2006? Sí, a la segona Champions, bé. A la segona Champions.
3: Sí, correctament.
1: Molt bé. Sí. Cada Champions recopilem gent.
2: Bueno, se va unir bastanta gent en aquesta Champions.
1: A la segona Champions.
2: Álvaro, Sergi, que encara estan natros.
1: Molt bé.
2: Se van unir bastanta gent, hem anat... hem anat canviant de gent, el que passa és que de presidents no.
1: No, perquè els socis fundadors, perquè dir aquells 2, 4, 6 que van dir este no hay huevos.
2: Home, això va començar pues, Joan Enric, que va ser el nostre primer president.
1: Grande, eh?
2: Llavors estaven els germans José Antonio i Enric. Henry, que era...
1: Henry, hòstia, també l'hagués sigut important, també m'haguéssim xalat.
2: Vam agafar José Luis Hueche, de secretari, que tampoc no està en nosaltres ja, que és el que ens va portar tots els papers, perquè nosaltres en 20 i tants anys, imagina't, no sabíem de què anàvem.
1: I que no havia xapetet ni res
2: no, hi havia res, llavors vam haver d'agarrar algú en...
0: Una mica d'estudis i una mica d'informació, no?
2: Molt bé.
1: Correcte.
2: Després estava jo, Lluïset, Lluís Rodríguez,
1: vamos.
2: Sergi, Aznar...
1: Tots formats a la Masia, tots formats a la Masia.
0: Vaya alineació, eh?
1: Jo tinc la pell de gallina, eh? La pell de gallina.
2: Estava Francisco Javier Casanovas, un germà de Raulet.
1: Vamos.
2: Casil. Joaquim Miralles.
1: Vamos, Chimo Bayo.
2: I Pasqual, Pitar, que encara estan natos.
1: Pasqual.
2: Entens? Estos vam ser els 10 primers que vam... La primera junta de la penya.
0: Valla 11, eh?
1: Clar, que això que agafes, dius, hòstia, bueno, anem a l'Ajuntament a veure què s'ha de fer, perquè aquella època que fes, bueno, anem a l'Ajuntament...
2: Bueno, el primer que vam fer va ser trucar al Barça, bueno, enviar els papers al Barça, clar.
1: Ah, senyor Núñez, en aquella època?
2: En aquella època, sí.
1: Núñez, si no em costa un duro, i voleu fer una penya... Ja.
0: Socis?
2: Els socis no se'l pot amagar.
1: Vull fer un sàndwich?
2: Sàndwich? Diu, no, que no estic.
0: En aquella època, quan la vau fundar, també hi havia tantes penyes com ara? O no eren tantes?
2: No, va ser un boom. Aquella època va ser un boom. La primera Copa d'Europa del Barça va ser un boom de penyes i de tot. Perquè nosaltres, que estem dins l'agrupació de penyes, a partir de nosaltres, diguéssim, quan fem aniversaris, vull dir... Hi ha molta gent, per exemple, quan van fer nosaltres el 25, doncs hi van haver diverses...
1: El 2017 va ser, no?
2: 2019.
1: Sí, és que
0: és triest, però és així, eh?
1: Jo vaig estar...
0: Quan hi ha victòries, hi ha Champions, hi ha lligues, doncs pues, els seguidors augmenten.
2: Sempre.
0: I els penyistes i tot.
1: Veritat, sí.
0: I se'n van cap aquí, hi ha un sector que se'n van cap aquí, se'n van cap allà...
1: Hi ha una penya, la de Xarta, que crec que no està, que també es va formar, sí. Quan el Triplet, o sí. De Goris Enrique, fa tot això també... Però veus,
2: sí,
1: això?
2: Però és que portar una penya no és tan fàcil, tampoc.
1: No,
2: perquè
1: para,
2: sempre has de tindre algú que estigui davant fent-ho tot. Perquè hi ha moltes coses que fer.
1: No és dir,
2: has de tindre un equip que estigui amb tu, t'ajudi.
1: I més una penya com vosaltres, que segons estic entès, també són molt participatius en festes.
2: Sí,
1: en
2: tot,
1: a les festes roquetes.
2: Mira, demà dissabte,
1: sí?
2: Fem la presentació de les pubilles.
1: Molt bé.
2: A l'Hort de Cruells.
1: I
2: tenim 3 pubilles grans i un hereu.
1: Molt bé, Tito, aplaudir, Tito! 3 pubilles.
0: Déu-n'hi-do.
1: Increïble. Perquè normalment ara com ja no tenen crios ni són, n'hi ha un far per a trobar pubilles, 3 madres.
2: Ja, home, claro. Ja, el triplet.
0: Però, tots volen, veus el que diem? Totes volen anar a ser pubilles al Barça, que estem de moda una altra vegada. Estem de moda.
1: Molt bé.
2: I sortirem a l'ofrena.
1: I
2: participarem en el guinyot de festes.
1: Enguany
2: lo farem en dissabte, com l'any passat. Perquè l'any passat se va anul·lar el dimarts pel foc de Paús.
1: Sí que és veritat.
2: Sí. El van fer en dissabte i mos va anar molt bé.
1: Sí.
2: I el farem, tornarem a fer-lo en dissabte, la gent.
1: Crec que és una molt bona idea.
0: En dissabte sí, perquè... la gent sempre té més ganes. No,
2: perquè el dimarts és el dia del sopar de la cabra.
1: Sí.
2: Llavors era problemàtic, perquè sempre s'acabava a les 8 i pic o...
0: I s'ajuntaven coses.
2: S'ajuntaven coses i gent que se'n volia anar, clar, és complicat. I el dissabte, com ja no fan res...
1: Ostres, el dissabte, com a molt correr focs, no? El primer dissabte o el segon?
2: El segon
1: dissabte.
2: Sí, no, fan les paelles allà a l'Hort de Cruells.
1: Molt bé.
2: Les penyes, les colles, diguéssim, i bueno.
1: I el guinyot no feu, vosaltres?
2: allà baix,
1: allà baix,
2: a
1: la carpa.
2: Molt bé. Bueno, si fa bo, el farem davant del bar.
1: Baix
2: dels arbres.
1: Que millor ubicació per estar allí a la sombreta, els abuelos, tillans, això no es pot fer.
0: Calor, en lo clinc-clinc.
1: En lo clinc-clinc. Però jo, de tarda, si es ve cerveseta,
0: seguia. Cada jugar, clinc-clinc.
1: Home, a partir de semis, sí, Si arriba la semi del guinyot, ja comença el clinc-clinc, que ja veus que t'entra...
0: Llavors ja canvies, no? Home, canvies de color al got, no?
1: És el nèctar de la sabidoria, comences ja a veure les jugades claríssimes. No, i per exemple, l'acte del guinyot és un dels que més m'agrada i no he pogut vindre mai a Roquetes, a part perquè no tinc cap amic que vulgui jugar amb mi, perquè sempre eren dimarts, sempre eren dimarts. I aprofitant, vull fer un missatge si algun amic vol ser amic meu.
0: Home, doncs d'aquí ho pots dir, a veure, si surt algú.
1: Sí, no?
3: I avui pots vindre.
0: És bona persona, li agrada fer clinc-clinc, jugar bé les cartes, se veu, doncs, bueno, ets un bon partit.
1: Sol cantar i tot.
0: Sols guanyar, també, sols arribar lluny.
1: Sí, soc bicampió de la Rama de Cristo,
0: Mira, doncs,
1: Soc bicampió, No, tothom ho pot dir. Mira, 2010 i 2015, L'any del segon triplet del Barça.
2: I qui era la teva parella?
1: Albertini.
0: Hombre, otro fenomeno. Mira, ara...
2: Està desaparegut,
1: Sí,
0: ara has nombrat,
1: amic, ja.
0: Ara has nombrat una persona i m'ha vingut al cap relacionat amb el Barça, la final aquella que vam anar a València, tu, jo i Albertini, a Calú.
2: En entrades de la penya?
0: En entrades de la penya.
1: Que va llaure el sorteig, i mos va tocar els tres de puta mare.
0: Quin dia, quin encert. Quin dia llarg. Quin dia llarg aquell, Va ser intenso,
1: Menys mal que quasi no me'n recordo de res.
0: Va ser...
1: Espectacular,
0: El primer tipet. Al camp, lo partit lo van veure en ressaca, ja.
1: Sí.
0: Lo partit en ressaca, ja.
1: I anava a buscar l'autobús agonitzant, demanant aigua per totes les finestres.
0: Vam arribar a casa del viatge d'autobús, que ja mos havia passat tot, la ressaca i tot, ja estàvem bé.
3: Això va ser l'any
1: 2009.
2: Va una del Joanito, no?
1: També en 2009.
2: Va una del Joanito, va passar la ressaca, no?
0: De Tortosa. De Tortosa a València, no sé quantes vegades van fer parar l'autocar a pixar.
1: Per favor.
0: Només t'he dit que això.
1: Ara, a partir d'aquí dia em sembla que fiquen bany i tot. Això és una altra. Tots els partits del Barça surten a l'autobús des de Tortosa.
2: Tots. Bueno, no, sempre no és de Tortosa, però... O de Tortosa o de l'intercanviador de l'aldea. Depèn dels autobusos que es fan.
1: Podríem dir que la
2: gent... Però enguany, el 90% han sortit de Tortosa.
1: Podríem dir que la gent de les Terres de l'Ebre és d'omplir autobusos tots els partits del Barça.
2: Sí, normalment dos o tres autobusos se fan en l'agrupació de penyes.
1: Guapo, espectacular.
2: Dies de 4, també. Sí.
1: Increïble. I almenys un normalment surt d'aquí baix.
2: Sí, raro és un, sempre són mínim dos.
1: Molt bé, perquè ara ja que estem, si algú es pogués fer soci de la penya de Montcaro...
2: Bueno, intentar trobar-me a mi o parlar al bar de Joanito, a la Rabaleta, a la plaça. Allí hi ha fulles i al bar de la Lira també podem passar i dir-li a Conrado.
1: Que serien les dues sedes?
2: De moment sí, perquè ara estem pendents de que l'Ajuntament mos... No sé, dius que un
1: estem fent alguna reclamacioneta, aprofitem també les ondes de la FM per a fer una reclamació a l'Ajuntament. Algú que té feina a l'Ajuntament que està tot tonto de reclamacions.
2: M'han dit que és possible que sí.
1: És possible.
2: De cara a setembre, octubre, tinguéssim alguna.
1: Del 2020 i 30, a veure com estava així.
2: Sembla que serà enguany.
0: Tots els programes estan nombrats a l'Ajuntament.
1: L'Ajuntament sempre s'ha de fer.
2: Calo que hi ha eleccions.
1: Hi ha eleccions. Déu, espera que se m'acaba de ficar la pell de gallina, Tito. Què puc demanar?
0: Deixa'm pensar.
1: Espectacular.
2: Pues sí.
1: Llavors, fem els socis... Que és la quota que...
2: Home, la quota de soci d'un són 17 euros que entra al carnet.
1: Molt bé, carnet de penyista.
2: Després està lo de parella, que són 29 euros. I llavors està lo familiar. Lo familiar són 30 euros més 2 euros per carnet de penyista, que siguen. Són 4, 6...
0: O sigui, no, res, val la
2: se
0: pena.
2: Se poden apuntar a los que siguen a la família.
1: Tinc entès que el carnet de penyista també te fa com a... Que és de, com a...
2: Sí, tens descomptes.
1: I a part, si mai volgués ser soci del Barça, tu ja demostraries que has estat...
2: Sí, però això cada un s'ha de fer... A la web del Barça.
1: A la web del Barça.
2: Però, bueno, jo els accepto.
1: Perfecte.
2: Cap problema.
1: pot anar al camp de futbol en descompte, en l'autobús de...
2: a la botiga del Barça.
1: És una passada anar a l'autobús, eh? Sí, el central, sí. El dia que va a Calu, que és...
0: el dia que et veuen entrar tu per la porta, diuen, no, perquè he vingut avui.
1: Ja és que ara només m'hi deixen anar de dia. Deixen anar de dia, ara, la gent vol dormir.
0: I ara que me'n vaig enterar, que ara estan oberts els lavabos de l'autocar, que quan anem nosaltres no estaven oberts i allò era un petit.
1: I no cal...
0: ara deus disfrutar en el lavabo obert.
1: No cal ficar-ho tot dins, eh? 50% sobre. No cal, no som molt exigents.
0: A veure, però patirem, eh? Patirem.
1: Un dia que quasi em faig una fimosis, eh? Intentant pisar dins la llauna, i tot. I és quasi tot, eh? Si em faig la fimosis, m'hi quedo quasi sense, eh? No para cul de compte.
0: Bueno, ara que hem parlat de roquetes, això, també podríem parlar una miqueta de tertúlia del Barça i la temporada i del Madrid, que comentàvem abans, les eleccions, no? Podríem fer una miqueta de tertulieta d'esta general.
1: Que per ells, les eleccions de Font i Guardiola van aparèixer, jo què sé...
2: Guardiola,
1: la porta, vull dir. Perdoneu-me, és que és de nit. Les eleccions de la porta...
2: Clic-clic.
1: Les eleccions de la porta i Font van ser, jo què sé... Comparant-se a l'espectacle...
0: Ara que estan els nostres convidats, us ho preguntarem. Què opineu?
2: De?
0: Florentino una altra vegada, segur?
2: Sí.
0: Lo senyor este que nombrem abans, el senyor Riquelme, no. Que vol fer desaparèixer el Barcelona del mapa, ha dit?
2: No, jo per mi que es queda Florentino.
4: Jo també.
2: Sí, sí.
4: Sí, jo opino el mateix.
0: Dóna més joc.
2: No, vol vendre el club, ja ha anat molt bé.
1: No, que és tot, ho fa tot pel soci. No ho heu sentit, que ho fa tot pel soci. No l'escolteu, pobre.
2: 100.000 euros cada soci. 100.000 euros cada soci. Què faries tu, si fosse soci?
1: Vender.
4: Tanca, claro.
0: Esta gente no me escucha, no me escucha esta
1: gente. I se borran de la vez.
2: I Bad Bunny, 7 concerts, i el Bernabéu ni el d'està.
1: Modificarà la norma, diu. La norma... perquè pugui fer concerts. Fer concerts,
4: sí. La Ayuso.
1: La Ayuso, no, l'alcaldia,
2: no,
1: crec
2: no,
1: que és.
2: No, la Ayuso
1: és.
2: Sí, això diuen. Però, bueno, ara d'aquí 4 dies anirà algú a aixecar una copa i el Bernabéu.
1: Sí, no? Sí. No, jo no aniré, eh? Jo,
0: qui anirà?
2: El papa.
0: Hòstia,
1: és de
0: l'Ipi. El Bernabéu, va, el papa.
2: Sí,
1: este és de vi, eh? Jo sé que és de vi. Ni cervesa ni cubata, ell és més del vi, que és la sang de Déu.
2: És l'únic que aixecarà una copa, sí, guanya, sí, el Bernabéu.
0: Hòstia, el Bernabéu, el papa, eh?
1: Sí, va celebrar el Nadal plete, ojo, va vindre el papa, va
0: celebrar el plete. Fer la creu allí.
1: La ratlla i la creu.
0: Perquè, clar, no han hi hagut victòries, no han hi hagut títols, doncs, que ha de fer la creu, però, ha de fer alguna cosa allí, no? Perquè
4: però hi ha algun dimoni. Hi ha diners, hi ha diners. Sí, va fer-lo vindre, home, claro.
1: Ojo, que, claro, pagant natros, tito, altra vegada. Home, però lo increïble és que tingui collons de que li modifiquen la normativa. Bueno, modifiquen, comptaran com aquells concerts són, com a d'interès general, sí. D'este...
2: Ja veurem, ja veurem.
1: O com que els veïns són tots
2: per això
1: de...
2: Per que els veïns ja han dit...
1: Segur que l'abogat per metro quadrat allí va que trina, eh? Tot no. Aquella barri de...
2: Aquella zona no és
1: Sant Martín, de... Sant Martín, sí. Ho he dit, eh?
2: No és de pendejos.
1: No.
0: Ex, deixem anar al Madrid i parlem de...
2: Del Barça.
0: Parlem del Barça. Correcte. Que tenim molt que parlar, eh? Que han guanyat la Lliga, han guanyat la Supercopa, home. Sí. Parlem del Barça.
2: Què? Molt bé.
0: Del Barça present i del Barça futur. A veure, què m'ho espera.
1: Tito, fot la cançó de la secció de Calu, que tinc un munt de preguntes d'estes i ja m'ho fotré la secció de Calu, Tito.
0: Ja vols tirar la secció?
1: Sí, fot la secció.
0: Però si m'agarres en imprevist...
1: És que si comença a fer preguntes d'estes, me fot la secció a prendre pel cul, Tito.
0: Va. Tirem la secció.
1: Sí, la secció de Calu. Calu!
0: Hem cremat los micros, no. Mira, li veig sortir fum i tot,
1: I que em sangue, si em trec los auriculars, me sangue.
0: I mira que la setmana passada, Paco, separeus, quan crideu, separeus, no hi ha manera.
1: A mi la mala, no, la mala, Paco. Comencem la secció de Calu improvisant, perquè com veig que Tites està disposat a rebentar-me la secció. Començarem a fer unes preguntes per amullar-nos, No és una ronda flaix, no. Ara mateix, veient com està Luis Enrique, que acaba de guanyar 2 Champions, faríeu canvi Flick per Luis Enrique o us quedeu a Flick?
2: Jo em quedo amb Flick.
1: Jo també. Molt bé, jo pensava que dubtaríeu, una miqueta.
2: No.
1: Pensava que està molt a full,
2: Jo penso que Luis Enrique ho faria bé, però estem molt bé.
1: Sí, no, ara estem molt
4: bé. I a part va tindre el seu moment al Barça, també.
1: Per què va marxar?
2: perquè va voler.
1: No va ser culpa de Novita, també estava Messi, havia de ser dureta, doncs, eh?
2: Bueno,
1: cuidava també, eh?
2: Ell té les seves coses, fa les seves èpoques, a cada puesto ja està.
1: Ha ressuscitat a Dembélé, eh?
4: I també l'ha ressuscitat la marxa d'Mbappé.
1: També podria ser.
2: A veure,
1: jo després de veure lo de este de com se diu, lo de lateral esquerre, merda. Joao
0: Cancelo,
1: jo igual resultaria també flic hasta Joao Félix, eh? I ara ve Joao Félix aquí, ojo, que en Cancelo.
0: Deixa
1: l'antre, està marcant gols com a xurros allí a
2: Aràbia.
0: Aràbia.
1: A la Lliga Todopoderosa d'Aràbia.
2: I Cristiano també fa gols.
1: A full. Qui creieu que acabarà fitxant de delanter el Barça? Kane? Haaland? Murici? O el de l'Atlético, Julián Álvarez?
2: Si poden, Julián, si poden.
1: Creieu, però...
4: Jo crec que té més número és Julián Álvarez.
2: Murici ja està fitxat, no sé. Sí? No sé qui l'ha fitxat, però sí. Al baixar a segona divisió.
1: 10 quilos valia només, eh? Segon màxim golejador de la Lliga, eh?
2: Sembla que ja l'ha fitxat algú, no? Sí. No sé.
0: Perquè este que ha fitxat nou el Barça, no és davanter també?
1: No, és
0: extrem. Sí, sí, és extrem?
4: El Gordon.
1: Sí. Gordon.
0: Este fa bona pinta, eh?
2: Bueno, este corre
1: molt. Sí, jo tenia supercontrolat.
2: De moment corre molt.
0: No el coneixi, eh?
1: No, bé, jo què sé, jo soc germà, aquell que corre també, en Flash.
2: Però no va vindre al Camp Nou a veure el Newcastle.
1: No, vaig anar al Rayo, saps?
2: Va ser l'únic que va fer gol al Camp Nou. No,
1: sí, i a l'anada també va fer molts dos gols, sí. Crec, eh? I segur que corre un munt, tita. Corres de covard, demà explicaràs.
0: Bueno, ja veurem.
1: Vale.
2: Tira.
1: Tema mundial.
2: Buf.
1: Preferiríeu que la selecció espanyola hagués agafat 8 del Madrid o 8 del Barça? Creieu que el Madrid ha tingut més sort perquè tingui menys jugadors seleccionables? Preferiríeu que el Barça no tingués cap jugador seleccionable?
4: És que, bueno, el Madrid és jugador seleccionable, per la selecció espanyola no té ni un.
1: Però preferiria...
4: Bueno, el meu House este que van fitxar.
0: El meu
4: House este que van fitxar, que no serveix per res.
2: I volen que vagi Carvajal a retirar-se.
0: Això hem comentat poc, però té l'edat. Això que el Madrid no porti cap... Bueno, no porti cap, que no es faci...
2: Aquí de portar.
4: Mira els 11 que han llegut del Madrid tota la temporada.
0: Ja ho sé, però què vull dir, que és una notícia també...
1: Escandalosa. Que
0: el Barça que han sigut, xat,
1: 8
0: i el Madrid 0
2: perquè Fermín s'ha lesionat,
4: sí. 8 de la selecció espanyola i sí, 9 i el resto 17,
1: sí. Sí. Però preferiríeu que es quedessin tots a caseta o vos sabreu superbé que se'n vagin a...
2: I és que el Mundial, la veritat, no.
1: Ja, per això, ja que la nostra selecció no juga, per tota manera, no seria millor que es quedessin tots contents a casa i que...
2: No,
4: almenys que tornin sencers.
2: Sí, això sí.
1: A veure, si se n'ha d'anar a l'ojo, pues bueno, que se'n vaiga.
2: Jo crec que el Mundial per als jugadors és importantíssim.
1: Ja.
2: És importantíssim. Ja. Llavors...
1: Però també condiciona tota la temporada.
2: Bueno, s'ha millorat alguna cosa, perquè abans no pagaven res si es lesionaven i tot. Ara ja paguen alguna cosa. Que és l'únic que pot passar, que et se lesionen, que vinguen fets pols.
4: Qui va ser, Pedri?
1: No.
4: Quan la pandèmia, sí, això, sí. Que va haver Mundial i Olimpiades?
1: O Eurocopa, podria ser. Eurocopa,
4: Eurocopa i Olimpiades, correcte. I se va jugar la temporada.
2: Arribar a fet pols.
4: Se la va passar lesionat.
1: Podríem fer una miqueta de sort que Frenkie i l'Araujo se facin un bon Mundial i vos vulguen comprar, podríem coses més d'estes.
4: Podria passar.
0: Però no sé si passarà.
2: No, Flick no el vol vendre
4: aquí.
2: A De Jong. Flick no el vol vendre.
1: A Frunqui o algo li està fent bé el trastat.
2: Bueno, si se'n va De Jong, ve Bernardo Flick.
1: La següent pregunta era... Creieu que fa falta Bernardo Silva?
2: Si no se'n va ningú, no.
1: Però
2: penso.
1: Sí.
2: Ha de marxar algú.
0: Però quants anys té, esto, home?
2: 31 o 32.
0: 31 o 32, o més?
2: Sí, sí.
0: Ah, pensava que anava ja als 36.
2: No.
0: O sigui que no va cap als 36...
2: No, sembla que en té 32.
1: Xica dels tuits, vegues? Xica dels tuits.
0: Ara buscarem i ho confirmarem.
1: Perquè, i si a fotre minuts als joves com Bernal, com a Olmo, Fermín...
4: A això no es pot tocar, collons.
1: Ja, però Bernardo jugarà en lloc de...
2: 31.
1: Gràcies, xica, dels tuits. 31, ai, 31, fotre minuts a... No?
2: Marc Bernal no se n'anirà.
4: No pot marxar.
2: Bueno, si vol marxar, marxarà ell. No, el Barça se'l queda. Després hi han diversos jugadors.
1: Caçador.
2: Caçador, Caçador. Segur que marxarà.
1: Preu de Caçador, per qual
2: estan
1: vendries
2: dient,
1: tu?
2: Bueno, estan dient que el compren per 20-30.
1: Que com a mínim acceptaran 20.
2: 20-30.
1: Això vol dir que...
2: És un jugador suplent.
0: Si com a mínim acceptaran 20, lo vendran per 15.
1: I dos entrades de...
0: Sempre anem repelant.
1: De Batmany, dos entrades de Batmany.
0: Sempre anem per baix. No sé com és, lo Barça sempre va per baix.
4: Mentre després lo recompressin per 50.
1: Sí, aquí està. Aquí està.
2: Després té xavalets de baix que els emportarà la pretemporada, que també els li agradarà. Johnny, no sé, hi ha diversos.
1: Vale. Veient el final de temporada que ha fet Ansu Fati.
2: Ansu?
4: Ansu Fati.
0: L'ha fet bona?
1: El final de temporada, sí, bastant bé, sí, sí.
0: I és del Barça encara?
1: Sí. Tenia l'opció de compra, tenia l'opció de compra per 11 quilos.
4: I la volen efectuar.
1: Però estan dient que si ara és poc, 11 milions. El Barça està dient que el final de temporada que ha fet...
0: Però Ansu Fati té lloc al Barça actual?
2: No.
1: No.
0: Ah, doncs així.
1: Doncs la bona pregunta als invitats...
0: Ah, vale.
1: És... Jo, faríeu un moltes gràcies.
2: Que, no, que el contracte era claret. Si el Mónaco el vol, paga 11 quilos i
4: 11,
2: ja està.
4: 11 i quilos i lliurem.
2: Que pensa que li pagàvem la meitat de la fitxa al Barça. O sigui, el Mónaco tenia en Sufati i damunt la meitat de la fitxa la paga el Barça.
1: Però els Barça, segons...
2: Allibera un munt de diners de salari i té 11 milions d'un jugador que no el fa...
1: Però estan intentant incloure, segons he sentit, que intentaran incloure com una part de futura venta i coses d'aquestes.
2: Això és possible.
1: Ara està intentant negociar, però això s'estava allargat, però
2: paca
1: al Mónaco.
2: Però si el Mónaco diu 11 quilos i me'l quedo. I ja està. Tot el de més...
1: I moltes gràcies.
2: I aquí estàs.
1: Sí, no? O quan? No em sap greu, però és així mateix.
2: Bueno, era una gran figura i les lesions...
4: La lesió que va tindre, doncs la va marcar.
2: No, la que va tindre i després va recaure i va tindre una altra.
0: Doncs bueno, a vegades lo cos tampoc no acompanya.
1: I el cervell, l'estat anímic també.
2: El cervell, sobretot. Sobretot el cervell.
1: Que m'ho diguin a mi.
0: Veus, a Calu l'acompanya el cos, l'acompanya el cos, però el cervell no l'acaba d'acompanyar.
1: I baix d'este cos supermusculós hi ha una persona supersensible, tite. Tu ho saps, que això. Perfecte.
0: Ara... És igual. No la va contar una, però és igual.
2: O la conto.
0: No ho sé, tira. Home. Ara ja has començat, no?
4: Ja no estem en horari infantil. Molla.
0: No, dic, li volia mollar en algun moment del programa, doncs ja mollaré ara, ara que dic que és sensible i tot això. El diumenge me'l vaig trobar que venia de comunió per la tarda, ja tardet. Aquí d'esquena, mira si el conec i dic, Calu, animadet.
1: Bueno, estàs limitant-ho bastant.
0: Anava sensible, limitadet i animadet.
1: Super Saiyan de manual, tio. Era una comunió.
0: Però ojo, que jo d'esquena anava a la parella i li vaig dir, sense voler ni res, d'esquena caminant, dic, ui, Calu animadet.
1: Va sentir l'alcohol, d'esquena va sentir l'alcohol. Vale, continuem, vull dir. Tema futbol femení, què?
2: A mi m'agrada, jo vaig a veure partits del Barça femení.
0: Ojo, el Barça femení, ojo,
1: Però creieu que algun dia arribarà...
2: Saps què passa? Que el futbol femení a Espanya està fatal. Llavors, com que està fatal el futbol femení a Espanya, venen a comprar les jugadores del Barça i se'n van a Anglaterra, que hi ha bastant més equips, molta més competició a Anglaterra i França i Alemanya.
1: I Mèxic crec que també invertís bastant en...
2: Mèxic sí, però per anar a Mèxic se ho pensen més.
1: Però
2: se queda més per aquí, per Europa. Llavors els paguen molt més sou, perquè el Barça totes són de la cantera, la majoria.
1: Sí.
2: Llavors el sou és limitat. I venen allí, perquè allí, per exemple, el Paris Saint-Germain és el mateix, el jeque este paga. A l'Olímpic de Lyon també ho té una...
1: El City crec que ha guanyat la lliga anglesa també, de dones. Sí, però creieu que algun dia se ho creuran i realment apostaran i ficaran diners?
2: Espanya, no.
4: Mentre els altres equips no pugin a un nivell.
1: Aquí està. Però clar, això és
4: una lliga d'un,
0: si fos,
4: bàsicament.
0: Si fos el Madrid femení, igual seria una altra cosa.
2: Però és que el Madrid...
0: Pujaria tot més ràpid.
2: El Madrid femení li fa falta molt per arribar...
0: Ja, però, clar, està un altre...
2: No per res, perquè no té cantera, no té res, no té res. Ha fet un equip de fitxatges, fitxar. I
0: el Barça cantera.
2: El Barça cantera. I a part dels que anara se n'aniran Alexia, se'n va al Mapi, sortirà un altre, i sortirà un altre...
0: Però se'n van bàsicament no per anar a un equip millor, perquè no anirà a un equip millor, se'n van per a fer 4 duros.
2: Per a millorar elles econòmicament.
4: No, i potser hi ha més competitivitat de les altres lligues.
2: I per competitivitat, claro.
1: Sí,
2: claro, no és el mateix en Anglaterra i tens l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, tens allà una sèrie d'equips que hi ha competició aquí el dia que jugues contra el Madrid i punto.
0: Ja està.
4: L'Atlético, de fet, aquí, lo clàssic en les dones sempre és l'Atlético, la final de Copa va ser l'Atlético, tot és, no?
2: Sí.
4: Lo clàssic femení, perquè el Madrid va comprar el tacón en aquell i...
2: Sí, és el que parlem. No t'hi fotó.
4: No creu que se ho creguen mai.
2: Home, ni se ho creu el president.
4: Aquí està, jo dic que ells són els que s'ho han de creure, la Federació Espanyola, igual que d'Espanya, per exemple, d'Espanya també estan foten guerra a les dones. Que,
1: sí, bueno, no, que bàsicament la base és del Barça també.
4: Però tot i així, no creieu mai. Jo confio que algun dia...
0: L'aixecaran, la Copa.
4: Jo dic que el Barça en futbol té 9 Champions.
2: Claro.
4: En futbol tenen els Champions.
2: Claro.
4: Si el Madrid compta hasta les Jung Leagues, si ja no sé quantes les Jungs, també igual són 11 ja. O com, claro. Que estem a punt d'agafar-los.
2: En tenim 2 o 3 de Jung Leagues, eh?
4: Vale. Següent pregunta,
0: eh? Ai, mare.
4: Ter Stegen...
2: Adiós. Ui.
4: Què?
2: Adiós.
4: Però estàs... ja, adiós, no? Que cobra un pastizal i te contenta.
0: Però està cedit, no?
4: Adiós. No, que ja està a Barcelona, està allí.
1: Va cedir al Girona, se va lesionar i va tornar.
2: Ni va jugar.
4: Bueno, un partit.
0: Lo va cedir i ha tornat, des del Barça, vull dir.
4: Se'n recordava del camí, Tito. Se'n recordava del camí i ha tornat. Què farem en esta llosa?
2: No, és de Ter Stegen. Tenim 6 porters ara mateix.
4: No, però
1: el Chamny que este...
4: Chamny ja està, no? Era un
2: mes... No, Chamny se queda.
1: Home, com a segon porter. Home, va salvar la temporada passada, me la va salvar ell, bàsicament.
2: I llavors està el cotxe, està l'astròloga, està el Iñaki Peña...
0: Tenen faena, eh?
1: Nostre,
2: sí, sí.
0: La directiva té faena.
4: I el l'Elche també, és veritat?
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Estava l'Elche cedit.
2: Sí, sí,
4: farem,
2: sí.
4: Farem?
2: En portes ho tenim, bueno...
4: Perquè damunt és el capità i no, mai, no és de sumar, és d'estos que...
2: Yeah. Ter Stegen ha tingut un problema, que es va lesionar i ha vingut un porter que està molt bé.
1: Espectacular. És que és la massa.
2: De la Masia.
1: I d'un perico que... No ho païxen.
0: Han parlat poc de l'Espanyol,
2: eh? És igual.
0: Haguéssim pogut portar alguna tertúlia de l'Espanyol.
4: Per recuar això, eh?
2: A Manolo.
4: Se queda Manolo també, se queda. Confieu en que l'Espanyol... Mira, parlant d'això, confieu en que l'Espanyol, ara que té un nou propietari, un director esportiu com Déu mana, que ha fitxat a Bonchi...
2: Espero.
1: Hasta que sentirà la paraula Europa. Sentirà Europa per cavall.
4: És increïble, eh? Com pot ser possible? Però com també aquestes 19 jornades seguides sense guanyar i aguantar-te a primera?
2: Ha fet
4: 8
2: o 9 punts.
4: Ha fet el rècord de...
1: Ha sigut la primera millor volta de tota la història i la pitjor segona de tota la història de tots els clubs, m'apareix.
4: Si mai havia passat que un equip perquè està l'Hércules que em portava dissabte m'apareix i ara s'ha quedat en 18 o 19. És quedar-se primera, eh?
1: Sí, sí,
4: el pal, pilota, el pal. Girona, què, pobrets?
2: Bueno, esperem que torni a pujar, no?
1: Jo espero que sí.
2: L'entrenador de moment ha marxat.
4: Sí.
0: A l'Ajax, no?
4: Me sap greu per este xic, pobre, perquè després que és mig una llegenda que el va portar a Europa i tot, que el seu final...
1: Però veus, són clubs mitjanament petits, competeixen a Europa, los foten mig equip i adiós, Madrid.
0: I Guardiola també se n'ha anat, no, del City?
2: Sí.
0: En va?
2: No, s'ha quedat.
4: Directiu.
2: S'ha quedat dins el City.
1: Que diu que són una societat que són 12 equips, no sé què. Sí. 12...
4: El Girona forma part d'un d'ells.
2: Entre ells el Girona.
1: Correcte.
2: El Manchester City
4: crec que també.
2: Sí, controla 10 o 12 equips de tot el món. Tot el món, perquè en té una Nova Zelanda, sí. Penso Austràlia.
4: No sé què diu, Red Bull City, no sé què City, tots són...
2: El del City, sí. Als Estats Units...
1: El tipus coordinador, m'agradaria.
4: Això és un altre també.
1: A voltar i a cobrar.
4: No, i fumar puros i jugar al golf, que no li mola. Que això també és un altre. Lo sabia despedir a la gent com Déu mana.
2: Claro.
4: Correcte. És o no? Sí. Quin espectacle van muntar allí per a Guardiola. Per a... Va vindre el bàsquet, com si diu,
1: lo negre, que era negre metalitzat.
2: Del bàsquet negre, no sé sí. Què deu ser. No sé què deu ser. Del bàsquet i negre.
1: Sí, home, que va fer un pillo.
0: T'haurem de censurar para, aquestes coses, home.
1: El negre metalitzat, no és un insult, això. No sé. Jordan, Michael Jordan, li va fer un vídeo allí, va agafant gent.
0: Ara com ho tallem, això?
1: I no ho tallem.
0: No, com ho hem de tallar? Negre, com ho hem de tallar?
1: Negre metalitzat. És,
0: ja hem fet tard, si volem parar.
1: És una tonalitat, és blanc nuclear, negre metalitzat.
0: Vale.
1: Blau cel.
0: Ja està dit, ja està dit.
1: Ja està. I, doncs, Calu del Vall és responsable de les paraules que diu, Antena Caro és lliure de qualsevol culpa. Vale, això és una despedida com de humana.
4: La veritat que sí.
1: I no el que li van fer nosaltres a Alexia, que la van fotre allà al Solano. Va. A Forense com el sol, que ella és un bombonet.
2: I a Messi.
1: I a Messi, què?
2: Què?
1: Era Covid, érem jovens.
2: Sí, sí.
1: No sabia el que feia, però què? No es mereix ja.
2: Home, espero que li faiguen, espero. Estem esperant tothom.
1: Li han donat abans un príncep d'Astúries, una princesa d'Astúries, que l'altre l'hem fet una despedida com de humana, bueno, una llegenda.
2: Encara està jugant.
1: Ja, però d'això és... Però em fot enveja.
0: M'apareix que està que no se n'anirà a la porta, no tornarà.
2: Per aquí.
0: No? I amb el rotllo, no la porta...
1: No ho sé.
0: Messi.
2: Bueno, tampoc, no... No serà això. Jo em penso que quan s'acabi el camp i tot això, que ell se retire... Ell se vindrà a viure a Barcelona, eh? Sempre
1: sí, a Cornellà.
2: No, Castelldefels.
1: Estem en piquis miquis. Mires el mapa i no m'ha d'un dit. Si tu digues així, el mapa...
2: Va la casa a Castelldefels.
1: I ha comprat a Cornellà.
2: Això sí.
1: Correcte,
2: Això sí.
0: Ara tots compren equipets, no?
2: Sí, diuen que Jordi Alba té l'Hospitalet. Va comprar l'Hospitalet.
0: I Sergio Ramos vol comprar el Sevilla, però no sé si ho aconseguirà al final, perquè...
1: Ha hagut
2: una cosa... És que el Sevilla no és el Cornellà.
0: Ja.
1: I Sergio Ramos no és Messi.
0: Però sempre vols la notícia, ja. Que si estan negociant, que si avant, que si atràs, sí, eh? No sé. Ho compres o no compres?
4: Una part del deute, no?
1: No ho sé. Igual ell se pensa que juguen a bàsquet, al Sevilla, ell no sap res.
2: O a pensa que...
1: Sí, ell... pensa que és superjustet, pobret.
4: Després de la rebuda que va tindre quan va tornar, que lo xulaven, ja que ara vol invertir.
1: Respeta, respeta l'escudo, no sé què dius. Pobret. Doncs bé, va, Tito, anem a fer l'última.
0: L'última, ja?
1: L'última, no?
0: Va, l'última i... I què farem més?
1: Després,
0: no ho portes apuntat en este paper, Ec,
1: sí.
0: Saps què pareixes?
1: Què?
0: Me recordes a Pablo Motos, a l'Hormiguero, que sempre va en el paper i en el boli, Ec, d'allòs de l'any de fa 30 anys atrás. Em vas en el paper i en el boli, Ec. Ordenador, en la taula... Tu. Actualitzat, actualitzat.
1: Sí, no. L'última pregunta és... L'última pregunta és...
2: En lo que li pagues al becari...
0: Ec, però mireu-lo, eh? Avui va en el paper ben escrit que sí. Moltes vegades ha vingut en el paper en trossos, ha pegat en celo...
1: No, això és una llegenda urbana que corre per esta ràdio, però jo sempre he vingut superpreparat des de casa, Tito.
0: Nova temporada ho aconseguiré. Nova temporada ho aconseguiré. Que tinguis un guió en ordenador.
1: Aprofitem per a fer una reclamació a l'Ajuntament, si vols ficar unes tablets personalitzades, un sou, una xica de los tuits...
0: Va, a veure l'última, deixa-ho.
1: L'última no, l'última ja és... Hasta quan creieu que es pot exprimir la vaga de tants de partits, tantes competicions, quants creus que els jugadors diran prou? Per què?
2: Jo penso que no falta molt per
1: no,
2: això.
1: Perquè és que ara ja la lliga comença abans de que s'acabi el Mundial, que si ha arribat jugadors això, hasta quan creu que se pot arribar a exprimir aquesta...
4: Bon, no tinc idea.
1: No tinc idea.
4: S'han cremat tots.
1: Però és que de moment els jugadors no diuen ningú, eh? Tots són...
2: Home, jo... Tenen un sindicat, eh?
1: Sí, eh?
2: Els jugadors han de dir, però...
1: L'AFA... No, com...
2: sí, L'AFA.
1: AFA. No, AFA és... Aficionados del fútbol argentino, y la AFA.
4: Es verdad, te voy a inventar.
2: Asociación de futbolistas, no sé
1: qué. La AFA, Asociación de Futbolistas Españoles.
2: Pues ahí, estos son los que han de hablar. ¿Qué pan ellos están? Yeah. Roba, no sé.
1: Pero,
2: el mateix futbolista, es que cuando pueden, no pueden. Lo que pasa es que los que paguen son los clubes, ells se lesionen. I després, i llavors el club és el que ha d'anar pagant
1: i les seleccions, abans hi havia un munt d'amistosos, ara tot la com si va aquella competició de seleccions,
2: la
1: Lliga de Nacions, sí, League, tot, no hi ha cap partit amistós, no, tot és,
4: tot és competició i
2: això sobra.
1: Jo dic, no sé, dic, igual diuen ells, però no haurien de ficar la Lliga de 18 equips.
2: Jo em penso que el que haurien de fer és que si un jugador no vol anar a la selecció, que no vagi, perquè ara estan obligats. Aquí a Espanya, estan
1: sí,
2: obligats. Clar. Llavors, jo em penso que si un jugador diu, jo no vull anar,
1: no.
2: Estic cansat, el que sigui, no vull anar, o perquè no vull anar.
1: Perquè no vull anar.
0: Que puguen decidir, no, una miqueta, claro, no estic bé físicament, prefereixo no.
2: Ells no poden decidir.
3: En el seu dia ells... penso que... O l'he pres
4: a que dir que no vull anar
1: a parlar en aragonès, sí, bueno... Van arribar a un acord.
2: Ell va dir que no, però si Luis Aragonés lo convoca i no va, sanció.
0: És que, claro, ara
2: sanció
0: estan
2: obligats.
3: Sanció de no jugar. Poden retirar la fitxa federativa.
2: Claro.
0: No, ara estan obligats, no escolten el metge del seu equip, lo fan allí per a que fer-li les proves com si no me'n fio. Home, doncs sí. no cal tant. Si no està preparat, no es troba per anar, doncs no, un altre.
1: Pues bé, hasta aquí arribaria la secció de Calu i volia saber una mica de la vostra informació. Bé o no?
3: Bé, molt bé.
0: Has fet la tertulieta, molt bé.
1: Has vingut de l'ec, jo super preparat.
0: No, no, avui, se nota que és lo teu, tot això, estàs disfrutant avui.
1: M'encanta, m'encanta el Barça. Va, vos toca contar anècdotes. De moments del futbol, de quan vam anar a aquell camp, de quan vam anar a la final de... De quan...
0: Jo en tinc una, va, començo jo trencant el gel.
1: Sí, una.
0: Mentre estan la pensen.
1: Vinga, va.
0: Jo te'n contaré una, en Juan Enrique, que abans l'hem nombrat. Bé, Juan Enrique, que no està entrenatros, president de la penya. A mi en recordo una, no sé si va ser la Champions del 2005, era?
1: No, sí, és.
0: La del 2006, allí a Roquetes, a l'Hort de Cruells, que van fer la pantalla, la celebració, bueno, allò va ser... La gran pantalla, la gran pipa, la gran...
1: I entre testa, setmana, el que era abans.
0: I me'n recordo. I ojo que no estàs, és tu també per allà. No sé si no et veig per allà també.
1: Flotant estava.
0: Aginollats, al mig del carrer Major de la Raval de Cristo, i jo, Juan Enrique, m'apareix que estaves tu, no sé què estava més, cantant un cop del fos, la gran pipa allà en terra, eh? Després de la celebració i no sé quina hora... Un cop de fals allí, saps? Fotent una celebració. Hòstia, Juan Enrique.
1: Salàvem també.
0: Hòstia, quins records, eh? Era bo. Parlar de futbol en ell era terrible, eh? Era terrible.
2: De futbol i de...
0: De futbol i de política i de la Raval de Cristo i Catalunya i ui, tot això. A veure, anècdotes, va, ara que vos he deixat una miqueta d'idea.
1: No sé. No, a finals.
2: Home, jo vaig anar a una final de Champions i va ser espectacular, perquè la vam guanyar damunt, vam anar a Roma i va ser espectacular. En les penyes, dos autocars, dalt del barco, el Grimaldi, cap allà, crucero.
0: No es va banyar ningú a la font?
2: A la font se van banyar tots els que van voler. A les 12 de la nit els van poder tocar.
0: No els podien a caçar. L'altre dia vaig veure un que es tirava a la font i la caçava la policia. Aquell dia no sé si els van a caçar.
2: No.
1: I
2: molt bé, vull dir, vam anar a Roma i de munt van guanyar el Manchester. Perfecte. I les que han fet a Roquetes, pues, tothom diu que molt bé. Les pantalles que fem allà a l'Hort de Cruells.
1: Espectacular. Jo tinc una anècdota de la semifinal contra el Chelsea, que guanyàvem 2-0, mos marquen ells abans de la primera part, que s'acaba la primera part 2-1,
0: sí.
1: A la segona part xuta Messi el pal, a l'arguero, estàvem jo i Albertini allí al Camp Nou, los dos mano a mano, pup, a l'última hora empata Ferran Torres, cabrón, no, era Fernando Torres,
3: Fernando
1: el Niño, i llavors es buida al Camp Nou, i estaven los del Chelsea allà dalt,
0: sí.
1: Jo i Albertini...
0: De cara d'ells.
1: De cara d'ells, fotem un calvo de manual, fotem un calvo, vinga, va, pa, vols ficar allí, calvo, pegam-nos sobre el cul, vale, arribem a Tortuga, a la Ravaleta, mos gitem, ens ho demanem a Aixeco, pa, missatge d'una amiga de la dona. Tu ahir la nit aquí li ensenyaves el cul.
0: Ja havia sortit de tot el diari.
1: Resulta que allí havia un de Tortosa treballat d'estos que van en Lopeto, que coneixia a l'amiga de Madonna, que jo sabia que era... Com pot ser possible que faci un calvo dins del Camp Nou buit i me coneguen i se n'enteri? Increïblement.
0: Ara quan parlaves del Chelsea, pensava que anaves a dir la semifinal de Champions.
1: Està?
0: De l'últim...
3: La de l'Inistafa.
0: No, que aquell no estava, el que has nombrat encara, que no estava.
1: Jo.
0: I l'Inistafa, que va fotre el gol aquell, sí, de fora de l'àrea. Aquella semifinal. Tu te'n recordes, el de Juanito? No. Quan va marcar el gol, jo potser és... el moment de més eufòria al Barça que recordo, eh?
1: Jo,
0: lo gol aquell, allò es va ser.
1: El que està clar que és la vegada que he vist trencar més gots per segon dins d'un bar.
0: Això també. Allò es va ser molt fort, eh? Allò es va ser increïble.
1: Increïble. Espectacular. Espectacular.
3: Pues jo el record que tinc d'una final va ser que vam anar l'any 2011 a Wembley. I claro, el prado de los avions se mos disparava. I vam agarrar 5, entre ells Bruno... el Monaudí, Álvaro, Manolo, el Jante de Pasqual, i jo. Se mos va ocorrir la magnífica idea d'agarrar el cotxe en el món, a Londres, a veure el final.
2: Chino-chano.
3: Sí, Chino-chano. És un moment espectacular. Lo viatge, el que vam xalar, allí, l'ambient que hi ha, la de les penyes i tot, i després dins del camp, a les seves, ja el vam tornar a guanyar al Manchester, 3-1.
2: Sí, sí.
3: En gols de Messi, Villa
2: Festival.
3: I Pedro,
2: sí,
3: potser.
2: Festival.
1: Pedro, Messi, Villa. Sí,
3: sí. Festival. I després s'acaba el partit, agafa el cotxe i per avall. Però és igual, eh?
0: Campo Mau.
3: No mos ho trobaran de damunt, això.
0: Chino-chano, poquet a poquet.
1: Un viatge de... Quantes hores estem parlant?
3: No ho sé, vam marxar el divendres a les 8 del matí de Roquetes i vam tornar el diumenge a les 7 de la tarda.
2: I es va jugar dissabte.
3: Sí.
0: Va ser intens. Aquí,
3: un record que mira, encara s'hi
1: fica la pizza que lliga. Començo a trobar malament només de pensar-ho.
2: Viure una final de Champions al camp és impressionant. I si la guanyes ja és l'hòstia. Ja és l'hòstia.
0: Què diries? Què és més, final de Champions? Bueno, què és més final de Champions, però un Barça-Madrid també.
2: Home,
0: també
2: és
0: elitar.
2: Un Barça-Madrid, sí, tela.
0: També és una altra cosa.
2: Este últim que vaig estar al Camp Nou va ser guapo.
1: El 2-0.
2: Guanyar la Lliga i en ells. Yeah. Home, no va ser tan guapo perquè veig que va anar a afluixar.
1: Sí.
2: Van fotre el 2-0 i van dir no fessin mal.
1: Per culpa del Mundial.
2: No fessin
1: mal. Per culpa del Mundial. Correcte. Mira Pedri. Ai, Pedri, sí. Fermín, pobret. Sí. Què veus?
2: Guanyar el Madrid és important i xales molt.
1: Increïble. Jo ja m'he anat a un Barça-Madrid i vam empatar dos. Aquell any vaig anar Barça-Espanyol 2-2. Barça-Madrid, 2-2.
2: Per això no penses.
1: Ja està.
0: Per això tens l'entrada una miqueta limitada, saps?
1: Eren de Copa i van passar les dues eliminatòries. El 2-2 del Madrid vaig patir a tope, que havien guanyat allí 2-1. I 1-2, vull dir, i si me'n feien el tercer, a la carrer.
0: El que no hem parlat és del preu de les entrades, eh? Se'n van de la bola, m'apareix el tema de les entrades. Perquè ara que un dia amb el Barça-Madrid, jo recordo, no ho sé, abans quan jo hi he anat, i pagava pues, uns 80 o 90 euros al gol.
2: Sempre,
0: ara segur que 80 o 90 euros no vas a cap puesto un Barça-Madrid.
2: No, un gol, se'n va als 200.
0: Compte?
2: Un gol.
0: Pujar a doble.
1: Joder. Motiu de més per a fer-se soci de la penya Montcaro.
0: Sí. I alguna entradeta et pot tocar.
1: Alguna sí. Sempre et donen facilitats.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Te aconsegueixen l'autobús...
0: A vegades tens algun llag al costat, però poques vegades, si et toca mala sort.
1: Voleu, ara vos cantaré la cançó aquesta que tinc jo.
3: Ai, mare.
1: És una versió...
0: Versionada per tu?
1: De Calú, del dia del partit.
0: A veure,
1: vale?
0: Fem silenci, va. Vale.
1: Un dia de partit a la IFE vaig anar... En vores de paus me vaig emocionar, la gent ja tremolava, no em preguntis per què, merda que ve Calú, avui no dormiré.
0: Bona.
1: La gent, quan els cantes, saben que no dormiran. Per això només me deixa una de dia, ja, no?
0: Quan senten esta cançó de fondo, ja... No, ja ve, ja ve, hasta aquí.
1: La gent ja tremola.
2: Senten pipiripipiripi.
3: D'anar de rai, el problema és la torre. La gent vol dormir.
1: La pesadella es va inversament proporcional per lo rato que fa que estem junts. Però bueno, últimament
2: bé.
1: De més parlo.
0: De tornada com ja es fa més gran, ja no aguanta tantes hores, lo tipo. I de tornada ja va més calladet.
1: Aquí és una altra, però se xala un munt. La veritat és que és una gran experiència anar un dia, una tarda, una nit, t'agafes la motxileta, els teus bocadillets,
0: els teus potets,
1: dos o tres nestis, i vinga, va, ja al Camp Nou.
2: I una tònica.
1: En tota la gent del Barça.
2: Sí.
1: Tots del Barça, és que hi ha gent que probablement al carrer ni les saludaries, però si la veus en samarreta del Barça, és un germà. És veritat, no, i diràs, és així mateix, som així.
3: Té cau pell, llavors.
1: Llavors sí, no, és que ja estic capitant-lo a la boda, perquè no sé què, faràs de padrí, ja, campió.
0: Ja, família.
1: És així.
0: Abracemos.
1: I si no fos perquè van a samarreta del Barça, passaria pel costat, igual descobrillaries, però si van a samarreta del Barça ja és...

0: Paquita.
1: A mi mola moltíssim, eh?
2: La xutxa.
1: A mi mola moltíssim, eh?
0: Què?
1: I això és la musiqueta que fico, eh? Per als vells i tot això, per la
0: gent. Si no l'havia sentit mai, però...
1: Eh, tots allí, vinga!
0: Me mola, i ara ves a cada estiu, que ho balles tot, eh? Te fiquen,
1: molt bona,
0: eh? Te fiquen la del Benau, el tiburón, i a ballar, a rebentar cintura, a rebentar cadera.
1: Quan vas content i estàs animat, ho balles tot, eh?
0: Me cago
1: en... Lo que sigue.
0: Tito.
1: Què? Tirem a la...
0: Ronda
1: Fly.
0: M'encanta aquesta soroll.
1: Bueno, al final mos patrocinarà, sí, l'Estrella.
0: L'Estrella, no?
1: L'Estrella.
0: No, jo sé si heu sentit mai el programa, no ho escoltem mai.
1: Siguem sincers, no?
0: Sí, sí, és la resposta habitual. Però la Ronda Flash és una sèrie, una bateria de preguntes, de 10 preguntes, resposta ràpida.
2: Bateria, vale? Bateria curta.
0: Bateria de preguntes.
3: Pels dos?
0: Pels dos. Farem una cosa.
2: Una cada un.
0: No. Contesta Alberto, Ramon. A la segona pregunta, Ramon, Alberto. A la tercera, vale?
2: Vale.
0: Superfàcil, sou dos.
3: Va.
0: Començarem. Què sou més, de parella o amiguetes vàries?
3: Amiguetes vàries.
2: Parella.
0: Molt bé. Què sou més, de tardeo, matiner o començat divendres i acabat diumenge?
2: Jo tardeo.
3: Jo també començo en tardeo, però se pot fer matiner.
2: I acabo en diumenge.
0: Molt bé. Mama o papa?
3: Papa.
2: Mama.
0: Molt bé. Què sou més, de xupitets o anar al pelotasso?
2: Pelotasso.
0: Clinc, clinc. Los dos, pots ser dos, eh?
1: Ramon ha sigut molt bo, però pam, directe. No mos enganyéssim.
0: Per davant o per detrás?
2: Mos coneixem.
0: Per davant o per detrás?
1: Ja comencen, ja.
3: Si comença per davant, s'acaba per...

0: Se pot.
1: Deu de prendre la nit.
2: Per davant.
0: Per davant.
2: Sempre, sempre de cara.
1: Pecat o vici preferit?
2: La cervesa.
0: Sí, la cervesa, el tabaco, estem patint.
1: Molt bé. A qui o què odies?
3: Els polítics.
0: Ramon?
2: Els que no diuen la veritat. Vale. Els que t'intenten enganyar.
4: Mira tu, vaig pensar...
2: fariseus.
4: Jo pensava que diria a Madrid o...
2: No, bueno, els fariseus.
1: Fariseus.
2: Sí.
1: Fariseus. Sempre
2: sí,
1: tens sí. Algo.
4: Jo m'he quedat també, saps?
1: Amor,
4: i quan s'acaba el programa ho buscaré.
1: Amor o amor secret o amor platònic, aquella que dius una Esperança Aguirre, una Cospedal,
4: aquelles, una que tenies, Ayuso. Aquelles que tenies la foto a la carpeta, el pòster a l'habitació,
1: un Pedro Sánchez.
2: I a la Marta Sánchez.
1: La Marta Sánchez.
4: Ah, amigo.
1: Que m'ha dit fascistes. Tio, és que n'han llegut tant.
0: No em visualitzo cap ara.
4: Ves i conta-ho.
2: Llavors no era fascista.
1: Abans no. Se la va cantar als militars.
4: L'altre dia, l'altre dia va anar a l'Hormiguero també esta setmana.
2: Sí.
4: Va anar a l'Hormiguero i esta dona dic, pues jo està igual que fa 20 anys, que dic, sí, està però... igual. Ah, li mires els braços i dius no. Sí, té l'edat.
1: Té el pavó.
2: Tu has preguntat, això és de fa moltíssims
1: Alberto,
2: anys. I ara mateix no en tinc.
1: Qui era, no sé quin has dit. No n'hi ha cap de mort.
3: N'han llegut tantes que no em visualitzo cap. Ara mateix
1: diré més per ensenyar. Sí.
3: Quan arribo a casa miro el carpet i truco.
1: Quin espai gaudir ets tu, que diguin. Vale, què has fet que no faries mai més?
3: Buf.
1: Anar a la final de la Champions en cotxe o...
3: No res. Ho tornaria a fer tot el mateix.
4: A vegades te'n passen.
2: A mi no em pena res.
3: No m'arrepentixo.
4: A vegades te'n passen pel camp, però dius... Ho dic.
1: No, però són d'estos matxos alfa, ne quedem pocs. Aquí en som tres, però ne quedem molt poquets.
4: No, me n'arrepentixo.
2: No, és veritat, no.
1: I última, Ramon, si poguessis fer desaparèixer algo o algú d'este món, que dius, bon ballar, senyor de cop.
2: Algo.
1: Algo o algú.
2: No ho sé. Acabo.
1: No.
4: Algun equip.
1: Fica el pam, pam, pam, pam. No.
4: Mira que jo em pensava, estava convençut que anava a dir l'Espanyol.
1: No. Jo pensava que el programa acabaria bé, però la tengo que liar a Ramon, l'última pregunta.
2: Jo no vull que desaparegui ningú, ni cap equip, ni res. No.
4: Tots fan
2: jo
4: falta.
2: Jo sóc del Barça
1: ni Harry
2: i els demés que s'espanyen.
4: Tots fan falta per la diversió al final.
2: No, que jo sóc del Barça.
1: Ni Harry Putin.
2: No sóc contra anti-res.
1: Ni Netanyahu, ni Harry Putin.
2: Harry Putin. Home, Netanyahu, ojalà.
1: Ja veus? Veus com algun d'estos.
2: No, este sí. Este sí.
1: Netanyahu.
2: Este no t'hi perdó de Déu. Molt jueu, molt jueu, però no t'hi perdó de
3: Déu. Algo o algú? Algo que fos l'enveja, que
4: molt
3: fos d'un o l'altre, que aparegués, i algú, pues, el senyor Donald Trump.
1: Molt bé, la taronja.
4: Que n'ha dit dos,
1: Toma. Algo, l'envidia. L'envidia. Jo que tinc un món, Alberto.
3: De mi?
1: Sí, perquè aquests 40 anys que tens molt ben portat.
3: Sí, que 40.
1: Vols molt bé, l'han superat. 40 els dos sou de la mateixa quinta?
3: Sí.
1: Molt bé. Felicitats, molt bé.
4: Bravo.
1: Han contestat molt bé,
4: Sí, sí. Play català,
1: espectacular, espectacular. Pues bueno, hasta aquí ha arribat el programeta.
2: Molt bé.
1: L'heu xalat?
2: Bé, molt bé.
3: Me us han passat molt bé.
1: Sí o no?
3: Sí.
1: Vos podríeu recordar el pròxim evento que teniu este de
2: Pinyol? Jo espero parlar de la penya, però veig que n'han parlat poc.
1: Sí o no?
2: No suficient.
1: Sí o no?
2: No, a veure. El pròxim evento ja són festes. Bueno, no, demà.
1: Demà?
2: Que demà fem la presentació d'Espubillas.
1: I de Espubillas i de...
2: I després ja venen festes.
4: Hi haurà teca i tot això.
2: Sí, hi haurà un berenarillo.
4: La gent li agrada saber-ho, això, saps?
2: Sí, hi ha berenarillo, però... Hasta que s'acabe.
4: No ho diguéssim molt fora, a veure si també fem cul.
2: Hasta fin d'existència.
1: Primer s'ha de posar la presentació i tot. No, berena i bona nena.
4: I s'han de fer socis. Que val 17 euros només, xec, socis.
2: I recordar-lo del Guinyot, que enguany canvia, que és dissabte, que les inscripcions les farem allí, que no cal que vagin a cap puesto, que les farem allí quan arribin, i ja està, que els socis pagaran 5 euros i els no socis 10 euros per jugar al guinyol. Que els premis són com sempre: un trofeu i pernil el primer, trofeu i espaleta el segon, trofeu i chorizo gordo al tercer,
1: quan i els quarts no és zapatero, no? Quan dius
2: i
1: chorizo,
2: els quarts, trofeu i un fuet.
1: Un fuet.
3: Quan ha dit chorizo t'ha mirat tu,
1: ja ho sé. Ramon Txec, és el que m'estimaves. Perfecte.
4: I recordem que sis...
2: No, i sí, hi haurà regals per tothom.
1: Vale.
2: Vull dir, després algo senzillet, però que tothom se'n portarà algo. Pintar, com sempre.
4: I si es volen
2: fer... I després, berenarillo. També,
4: i si es volen fer socis, que vagin en busca de Ramon,
2: de qualsevol de la penya,
4: o de qui sigui.
1: A la Lira,
3: i al bar de la plaça.
2: Al bar de la plaça. Molt bé.
1: Que allà hi ha full d'inscripció i tot el rotllo, important, ficar el número de compte...
4: Ficar-lo bé, que després estan els retorns...
1: Ahí està,
3: correcte.
1: M'encanta. Vos ho heu passat bé o no?
2: Sí.
3: La veritat que sí.
4: Bé. Normalment sempre diuen sí, tornaria, molt bé, la veritat...
1: Ja, però després de que m'ho di a mi...
4: Jo trobo que ho diuen en sèrio.
1: Jo també. Jo m'ho he passat bé.
3: Sí, jo sí.
1: M'encanta. Dos llegendes, eh? Sí. Estes roquetes. És veritat o no?
4: Sí, sí.
1: Cago en Déu. Fos bé, què?
2: Dime.
1: De no res. Agrair-vos la vostra presència. Ha sigut un plaer.
4: S'agraeix la camiseta, que no ho he dit. Sí. Dona gràcies la camiseta que t'han regalat.
1: És que jo no vull dir-ho perquè no sé si la tinc que tornar.
2: 25 euros.
4: Ara que ja l'has portat un ratet i ja has fet una miqueta d'oloreta corporal.
3: I quan s'apagui el micro, la rentes i me lo tornes.
1: Allà pegar els meus feromones. Això és un imant de xotxetes. No es pot dir, això?
2: 25 euros.
1: 25 euros per portar-la, gràcies.
4: A la pròxima quota ho haurà sumat.
1: 25 euros, algú va comprar la samarreta. Barata és, eh? Barata, superfresqueta, superguapa, en l'escut de la cabra.
4: Que ja, mos farem la fotet, després mos farem la camiseta
1: que
4: i el guet farem.
1: Que es xalarà.
4: Lo guapa que és.
1: I no res, per lo de després, agrair als oients que mos demanen cançons.
4: Sí, i que mos escolten, que i encara mos escolten, eh?
1: N'hi ha que tenim haters que mos insulten.
4: Bueno, la gent famosa, ja ho saps, que hem de tindre de tot. Hem de tindre gent que et felicita, hem de tindre gent que...
1: Si manés Alberto, no n'hi haurien d'estos, ja que ell se cargaria la gent que t'enveja.
4: Però d'això, tots mos felicitaria, eh, Mike?
1: I no res.
4: Recordem, va, nosaltres també mos podem seguir tot això.
1: Recordar els nostres companys que venien al programa, que poden tornar.
4: Ah, bueno, sí, els podem saludar. Ni els hem nombrat, ni els hem nombrat
1: per res. Com seria aquell que era així més calvo?
4: Home, si no me'n recordo, ja fa tant de temps.
1: Que va tindre una xiqueta,
4: Però faries això ja.
1: Pau.
4: Ah, sí, Pau, sí, esa roqueta, sí.
1: L'altre que estava al teu puesto, que feia la feina que tu fas ara.
4: La feina que faig jo ara aquí, com seria?
1: Iepa!
4: Aquí hem anat abandonant el barco tots, eh?
1: Però n'hi ha una que no pot vindre perquè és autònoma, o no, tontònoma.
4: Bueno, jo també soc autònomo i...
1: Ara està en divendres a full de banda.
4: Avui mos ha abandonat, ja està.
1: Ara anem a veure que els nostres invitats diuen que volen pagar un clinc-clinc a la piscina.
4: Ah, sí? Doncs ja, anirem aquí.
1: No els podem dir que no, tita. I recordar...
4: Reds socials, a Instagram, a Facebook, que mos seguis, que mos envien... Ara sempre ho diu Nati, però avui ho diré jo. Envieu-mos alguna coseta, envieu-mos alguna coseta.
1: Que ja veieu que si...
4: A Nati, com ho diu, sempre emprenyada. Envieu-nos
1: alguna coseta. No, però no em surt este tono. Soc més huevor, jo soc més...
4: Que mos envien, igual que avui mos han dit una cançó, una petició, doncs que mos envien cançons per ficar, algun tema per a parlar, alguna cosa per a fer així delicada, el que sigui.
1: Que sigui, Tito.
4: Nosaltres farem el que diguem.
1: Recordar que tenen tots els programes penjats a antenacaro.cat.
4: Concat, tots penjats allí, que Paco fa la faianeta, super.
1: Guió baix, a fer punyetes.
4: A fer punyetes. I els horaris, recordem?
1: Horaris, tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA, a les 23:00, dissabtes a les 15, diumenge a les 12, i dimarts, per a quan arribes de festa al dilluns, a les 7 del matí, a fer punyetes per a dormir.
4: Res, entenem d'horaris, no tenen excusa, no tenen excusa per escoltar-nos, eh?
1: Però després, Tito...
4: On anem, ja?
1: Dir que potser...
4: Ai, mare, què mos vols
1: dir? El programa següent serà l'últim de la temporada, Tito.
4: L'últim ja?
1: L'últim ja. perquè segons el contracte,
4: perquè ja no aguantem
1: no, segons el contracte hem d'acabar abans que comencem festes de roquetes, que s'acaba el pressupost, no ens podem pagar,
4: bueno, però és que dos persones també crema una miqueta, ja estem una mica, necessitem vacació, renovar idees.
1: Jo entrava a l'apartat d'animal de companyia, però sí, Tito, si tu em comptes com a persona, doncs som tu i jo, dos persones.
4: No, a rateig sí,
1: m'encanta.
4: A rateig. No, quan te vaig veure el diumenge passat, doncs, allí no ho sé si era, si era persona o era animalet. Però
1: era cara de correccional, era.
4: Aquí ho podem dir, no? El pròxim programa.
1: El pròxim programa
4: podem
1: serà...
4: tirar algo...
1: Sí.
4: Potser algo en directe?
1: Hi haurà sorpreses.
4: Igual mos arriesguem a fer-lo així en directe.
1: En directe s'està parlant de fer un directe, si tot va sobre el previst.
4: Però un directe o en el carrer?
1: Un directe, no ho sé, Tito. No ho sé, igual jo...
4: El de Nati, farem un directe al de Nati.
1: Doncs ballem
4: farem un directe al de Nati.
1: Jo si hi ha la piscina, hi ha un clinc-clinc, jo, Tito, faig el que compro.
4: Dins la piscina, eh? Podem fer allí el programa? Guai. Dins la piscina portem les càmeres. Paco?
1: Jo estic nedant, Tito.
4: No, ja et veig. Paco segur que porta les càmeres, ho munta tot allí perquè fessin el directe al de Nati, al bar de piscina.
1: Si és que siguen submergibles les càmeres, Paco, te les jugaràs, creu-me. Que siguen water resist, creu-me, que siguen water resist.
4: Pues jo no sé tu, però jo m'he obert la llumeta i ho veig, eh?
1: No. Jo m'estic visualitzant.
4: Jo demà parlo amb Paco i això es fa, eh?
1: Ja se m'està ficant la pell. Paco, el dissabte. Busca'l.
4: Paco, en dissabte, en diumenge, en festa, en Sant Joan, en el dia que vulguis, Paco.
1: No.
4: Dorm aquí baix de la taula, ja això, esta, Paco.
1: Tito, ho deixem aquí o què?
4: Sí, deixem-ho. Ja n'hem fet prou, avui.
1: M'encantat.
4: Ja n'hem dit prou. De coses, de disbarats, de tonteries,
1: sí.
4: De gràcies,
1: jo, ja sé.
4: De tot.
1: Tito, t'estimo.
4: Jo també. Ara t'abraçaria, però sí, tenim el vidre este al mig.
1: No em subestimarà, que
4: et fotria una abraçada i una besada ben forta.
1: Te foto un doble tirabuso aquí, però em caig en silla.
4: No. Bueno, família, ho deixem aquí. Bon anem, moltes gràcies als convidats per haver vingut.
1: No, aplaudir-los, aplaudir-los. Tornarem al pròxim triplet, tornem. Espera que no t'has de desenvolu. L'any que ve fem el triplet.
2: L'any que ve, si fem triplet, tornem, segur.
4: Pues bueno, lo dit, família.
1: Copa i pastes.
4: Lo dit, molt anem. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, per estar aquí, que gràcies a vosaltres continuem aquí. Jo, Calul, qui sigue, tots aquí...
1: La xica de los
4: tuits. Aguantant, la xica dels informatius.
1: La xica
4: de los tuits. I bueno, recordar a la gent que es portiguem bé, que és fin de setmana... que no faiguem molt de mal i sobretot que...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostres. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el Papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 9:15 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la cinquena edició de la Unicorn Sprite a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
3: Bon vespre, em trobo al Unicorn Sprite d'Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu sisè aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer major del municipi està ple de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
1: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. I esa es la historia.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, Jay Tinez. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Preparat per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada

Lacomia. Lacomia. Lacomia. Disco Ibiza Lacomia. Lacomia.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.